0: considera que en principi no ets a plàstica.
1: Estás escuchando Fitbuy Radio Deportes, 103.9, 101.4 y 95.8 de la FM. Te contamos toda la actualidad con la mejor información deportiva.
2: Tabana también es para los que vivimos aquí. Mallorca tiene muchas noches, pero no todas son iguales. En Tabana, cenas, disfrutas del show y sigues la noche sin cambiar de lugar. Por eso, si resides en Mallorca, de domingo a jueves tienes un menú especial para residentes. Tabana, cena, show y fiesta. Una noche del tirón. Reserva ya en tabana.es. ¿Perdiste las llaves? ¿Tu cerradura no responde? Tranquilo, en Casement tenemos la solución. Expertos en venta de cerraduras, bombines de todo tipo, copias de llaves y, lo mejor, trato rápido, seguro y 100% personalizado. Llámanos ahora al 871-040400 o visítanos en Archiduque Luis Salvador 61. Casement Cerrajeros. Tu seguridad en buenas manos.
3: Fa més de 70 anys vàrem aprendre que aixecar un futur sòlid demana respecte per la nostra terra. Avui, a Dormat Group, unim l'experiència familiar amb la màxima eficàcia i seriositat. Complim terminis, garantim qualitat, perquè cada projecte és un compromís compartit. Dormat Group, excavacions i obres integrals. La teva confiança, el nostre motor.
4: Rancho Grande, l'autèntica porcelleta negra mallorquina. Li duim a casa seva a qualsevol part de Silla. No vos oblideu del nostre restaurant a un marc incomparable i disfruteu de les nostres carns a la brasa i, com no, la porcelleta. Dilluns tancat, telèfon 971 85 41 21. Rancho Grande, essència mallorquina a Son Serra de Marina. Porque
5: vivir no es tan arriba el premi final Club de Dames del Trot, quart memorial Maria Garcies. El renovat hipòdrom de Sant Pardo acollirà el proper divendres, dia 11 de setembre, aquesta gran festa que enguany apadrinarà la campiona ciclista Mavi Garcia. Carreres de ponis, espectacle equestre, animació infantil, mercat artesanal... Te pareix molt? I d'espera, que encara n'hi ha més. Sopar a la fresca, actuació musical, club de ball marina i animació amb el DJ Titi. I tot això amb entrada gratuïta. No t'ho pots perdre. Hipòdrom de Sant Pardo, divendres 11 de setembre, a partir de les 8 del capvespre. Organitza Club de Dames del Trot a benefici d'Espanoc. Patrocina Albamar Hotels, Institut de l'Esport Típic de Mallorca i Federació Balear de Trot.
6: ¿Estás buscando los mejores materiales para tu proyecto? En Almacenes Femenías te ofrecemos una selección exclusiva de materiales de construcción e interiorismo en Mallorca pensados para hacer de tu proyecto algo único. Almacenes Femenías. Construye lo que imaginas.
7: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'hort i jardí, arbres frutals, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí, oferint assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visitau-nos a Son Ferriol, carretera de Manacor, quilòmetre 6,6, o a la nostra web canjuanito.com.
8: Som en Jaume Gual, tercera generació al capdavant d'aquest restaurant típic mallorquí del Port de Pollença. Vàrem obrir en 1962, som la tercera generació i seguim amb la nostra cuina tradicional de cuina mallorquina en cuina de llenya.
9: Celler La Parra, la nostra grandesa, els nostres clients.
1: Sintonizas Fitbuy Radio Deportes en tu dial. Estamos en el 103.9, 101.4 y 95.8 de la FM. Síguenos también a través de la página web fitbuyradio.com y en nuestras aplicaciones para móvil.

0: Aquí seguimos en Figui Radio Deportes. Nos ponemos en marcha ya con toda la programación de Figui Radio poco a poco durante este mes de septiembre. Y quien también se pone en marcha son los diferentes equipos de nuestra comunidad. Y el que ha empezado a rodar hoy es nuestro equipo de baloncesto, el Figui Mallorca Basket Palma, que ha pasado revisiones médicas y ya se pone en marcha el equipo de Alex Formento para afrontar una nueva temporada en la primera federación, en la primera FEF, con mucha ilusión, con muchas ganas y evidentemente con la intención de hacerlo bien en esta campaña con el objetivo de la permanencia. Es el objetivo que tiene el Figui Mallorca Basket Palma. Voy a saludar a Martí Vives, que no está pasando un buen momento, tema de salud y tal, pero vamos, usurará, poco a poco y en tranquilidad. Usurera. Martí Vives, ¿qué tal? Muy buenos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Roca? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú qué? ¿Quién te fe?
1: Estás... Ay, no, estic un poc trist perquè no he pogut estar a l'inici dels entrenaments de la meva gent, però bueno, tranquil perquè està anant tot bé i bueno, estan passant totes les revisions, tots els pisos, bueno, de totes aquestes feines dels primers dies que sempre hi ha... bastanta feineta.
0: Bueno, avui no fas falta perquè ja la feina ja l'has fet antes, també ho hem de dir tot, tampoc.
1: Sí.
0: Ja la feina...
1: Bueno, la feina és molt més ampli que es confeccionar la plantilla i tal, està pendent del dia a dia, de que les coses funcionin bé, de que no falti res, i tots aquests petits detalls és fins i tot més important que potser la confecció de la plantilla, t'ho puc assegurar, perquè en un final la confecció de la plantilla, si la fessis dues vegades mai la faries igual, perquè sempre hi hauria qualsevol situació que no te sortiria bé o qualcuna que te sortiria millor, etc etc. Però el que és el dia a dia, que és el més important, que són quasi 8 mesos i mig, això sí que és important per una temporada, perquè si això no està bé, si això no funciona, pues, per l'equip ho nota bastant.
0: Bueno, la feina està feta, l'equip està ja confirmat, no hi haurà cap novedat més, no? O sigui, està tancada la plantilla, no? Entenc jo.
1: No, nosaltres tenim... Sí, tothom ens demana, perquè clar, aquesta normativa de que ara se poden fer 15 fitxes, bueno, nosaltres, evidentment, a nivell logístic, bueno, no entra dins el nostre cap, és a dir, nosaltres pensàvem que una competició... d'un partit per setmana en 12 fitxes n'hi ha més que bastament i que tothom a més s'ha de sentir part i partícip de la plantilla, no? Tenir jugadors que quasi no participin o que quasi no puguin participar a l'equip, pues, i en aquest cas, pues, si hi ha d'aquest tipus de perfils, nosaltres els tenim de la nostra base, del nostre equip per base, que tindrem 3 jugadors en dinàmica i que ens ajudaran a entrenar, i bueno, pues, si qualsevol dia se dona l'oportunitat, pues, potser tenen el sort de poder debutar.
0: M'apareix correcte, emplear aquestes 3 possibilitats que teniu en quant a fitxes per la gent de la cantera, que si no té cabuda en els equips, la gent dona entrada de qualque manera, no?
1: Sí, no, bueno, jo crec que això està pensat pues, per gent que té, pues, o que tenen més dobbers, o que tenen més possibilitats, o que de vegades tenen jugadors lesionats per no donar baixes i altes, no sé, realment ho fi més immediat de la normativa primera FEP de poder fer 15 fitxes, pues no ho sé, no l'he arribat a entendre, però suposo que deu tenir una explicació ben clara i ben concreta.
0: Bueno, és que si puc pagar que s'atengui i és que no, pues, amb aquesta situació de cantera i ja està, no passa absolutament. Com tu bé dius, tots, jugar 15 jugadors és molt difícil durant una temporada, no?
1: Bueno, i a un partit és impossible, que venir quan anar 12. Però, clar, després d'aquest 12, és que tenim en compte que sempre n'hi ha un o dos o tres que juguen poquet, diríem, o que juguen, que potser no juguen tot el que els agradaria. És a dir, que si tu divideixes 200 minuts entre 12 jugadors, surt a 16,66. A partir d'aquí ja treu tots els comptes que vulguis. Si n'hi ha un que jugui 32, ja se menja un minut d'un.
0: Claro. No, però dic, però després que tens jugadors emprenyats, i això tampoc és bo per vestuari.
1: Correcte. Això has donat a la clau, que això és el més important. És a dir, els jugadors en tot moment s'han de sentir importants i que són part important d'aquest equip. No un... Bueno, pues, que que, bueno, a més, ells ho entenen. Si no juguen, el més important és que ells ho entenen, també. Si no juguen, per un motiu de que no estan preparats, de que no han estat bé, etc. La majoria són lo suficientment intel·ligents per entendre un motiu de per què no han jugat.
0: Bueno, per lo tant, ja tenim l'equip en marxa, començaran els entrenaments, se'n van a les Formento, els jugadors també ja estan en el seu pis, el supòs, i ja comencen a estar-se, a tenir tot controlat, no? Que també, la vida social també és important, a tenir el jugador centrat en la feina, no?
1: Sí, totalment, totalment. Bé, és una llàstima que sigui tot tan avoltat, és a dir, que no podien tenir un dia per arribar al pis o un altre dia per passar les revisions, claro. I tal, però és que realment és la situació que tenim, ja ho hem xerrat moltes vegades, és a dir, sí. Tenim els pisos, sí. quantes tenim, que és 30-31, com a molt, i a partir, i clar, nosaltres volem començar el abans possible, i així com hem pogut tenir tots els jugadors més o menys instal·lats, doncs han pogut començar els entrenos. De fet, en Garmin avui no podrà entrenar perquè arriba a fer un parell d'horetes d'un viatge tremendament llarg i bueno, estava, realment no tenia aquest sentit que entrenar, si avui el primer dia pues, no formarà part de l'entrenament.
0: Bueno. Però bueno, l'important és que estiguin centrats i que se puguin evidentment preocupar de lo que serà la competició durant aquesta
1: sí,
0: temporada.
1: Sí, tot m'entra amb molta il·lusió de formar part d'aquest equip, pues, és a dir, estan molt il·lusionats, sobretot de companys que tenen. M'entra amb més que estaven molt, molt, molt contents de la plantilla ja format i que està molt il·lusionat de jugar amb aquests jugadors i bueno, entre ells sense conèixer-se, perquè la majoria n'hi ha que se coneixen. Se dona circumstància, per exemple, de que en Dorde, en Osvaldas i en Lobo varen jugar junts a Lleida l'any que va pujar a Lleida a ACB.
0: Clar, curiós.
1: Sí. Varen pujar, bueno, i aquests tres se coneixen, altres també se coneixen d'haver jugat a altres bandes, en Garmin i el Lobo van jugar també junts a Tizona, bueno, hi ha diferents situacions, però per exemple en Shiloh no coneix ningú, ve directament de la universitat, bueno, hi ha diferents situacions que bueno, que han d'anar entre tots acoplant. Ara mateix, pues, lo que a mi m'interessa és que és un equip que se preocupa i que tot d'una jo ja estic veient els jugadors. Per exemple, que encara no tenien un cotxe, ja s'han preocupat d'anar a cercar nosaltres, uh-huh. El que en tenien, etc. I, bueno, aquest petit detall que te demostren que volen anar un poc més enllà de venir a jugar a bàsquet.
0: Una família, formar una família, sí, pràcticament, sí. Que és el més guapo d'aquest esport. Bé, primer partit, dia 6 de setembre, aquesta setmana, ja jugàveu davant el Clas Bàsquet Sant Antoni, l'Eixat de Sora Baixa, allà a Sa Pedrera, i serà el debut de l'equip, que, clar, pràcticament rodatge molt poc, no?
1: Sí, bueno, nosaltres no posarem excuses, eh? És a dir, és evident que la pretemporada, pues, som l'equip que menys pretemporada fa de tota la lliga, perquè no sé de cap equip que hagi començat igual que nosaltres. Crec que Menorca també comença molt prescut a nosaltres, sí que és vera, perquè també té els mateixos problemes en segons quines situacions, però crec que també varen començar una setmana de delant o alguna cosa així, perquè he vist qualsevol notícia, no? Però així que comencin aquesta setmana, crec que no hi ha hagut cap equip de la competició. Dit això, bueno, no me preocupa. Crec que lo important és estar bé dia 25
0: de què mes?
1: Dia 25 de setembre, debutant contra Polmer, primer partit de Lliga.
0: Sí, també s'ho ha de fer mirar dels calendaris, eh? També s'ho ha de fer mirar, és tremendo. és que
1: bueno, el calendari, primer de tot, és asimètric, primer de tot és asimètric. Bien. I és totalment aleatori.
0: Ja, però justament, la primera jornada, tots dos, també té bemoles, sí. M'entens?
1: Sí, bueno, però el que sí que té en compte el calendari és que no hi hagi coincidència de pistes, ja. que tingui, és a dir, el que sí que té en compte són tots els condicionants que tenen cada club, que això és el més important que té en compte el calendari. I segons aquests condicionants de pista, doncs, pues, mira, mos toca així com mos ha tocat, bueno. Que també mos toquen 3 o 4 primers partits de fora. És a dir, que també és un altre condicionant, no?
0: Sí.
1: Però bueno, sincerament, no, nosaltres no cercam excuses, ni, i sobretot a priori, no? Nosaltres estem tranquils, nosaltres farem feina a les condicions que tenim i estem molt contents, i amb aquestes condicions són les que afrontarem aquest inici de campionat, i sobretot amb molta paciència, tenint en compte pues, si hem començat més tard que vosaltres, que donem una mica menys de rodatge i tenir la paciència que hem de tenir, que toca, no només en aquest cas, sinó a la vida en general, que s'ha de prendre amb paciència.
0: Aquest divendres estarà ja Somos preparat, és a dir, perquè estem amb obres, no sé si haurà acabat això, haurà acabat les obres a Somos?
1: Nosaltres aquesta setmana entrenarem un Toni Pizà.
0: Sí, ho he vist.
1: Ahir va haver unes proves de llum, per això hi va haver qualque il·luminació pues, que no acabava de ser la més favorable, sobretot per jugadors de bàsquet, és a dir, que potser podien sortir un poc enlluernats, i quan aquestes proves pues, estiguin ben arreglades i tot, després se posarà a la pista, que tarden 2 dies a muntar la pista de nou, i bueno, nosaltres ens van dir que aquesta setmana estaria. Si estàs dijous, divendres podríem entrenar, si no estàs divendres, pues seria ja dissabte o diumenge o dilluns, bueno, no sé. No crec que estiguem molt més en fora de l'inici de la setmana que ve, perquè per lo que veig està molt avançat.
0: Bueno. Ganes de començar, Martí?
1: Sí, la veritat és que sí. Ganes de començar, ganes de seguir. Perquè, clar, està pendent d'un mòbil, a veure si tot va bé,
0: claro.
1: I si totes les coses tal, i quan estàs allà present, pues, el cara a cara és molt més fàcil demanar als jugadors si necessiten coses, si estan a gust, si han tingut qualsevol problema, o tenen qualsevol tipus de reclamació, o de el que sigui, no? De pregunta, o de demanda, o el que sigui. Per tant, però bueno, no passa res, des d'aquí ho farem i s'espera demà poder estar millor i poder estar amb ells i poder acompanyar-los.
0: Bueno, recordem als oients que està oberta la campanya d'abonats per seguir el FIWI Mallorca Bàsquet en aquesta temporada il·lusionant a l'EP A. Ojalà n'hi hagi més de 2.000, que és l'objectiu que se marca ara mateix a el club, i tothom pugui recolzar en aquesta temporada en el FIWI, en aquesta campanya que, evidentment, l'objectiu principal, Martí, és la permanència. No podem anar més enllà de moment, no?
1: Sí, correcte. Bueno, nosaltres no mos plantejam objectius objectius superiors ni objectius inferiors. Nosaltres anem a per la permanència, a guanyar el partit si hem de guanyar, no renunciant a res, però tampoc no renunciarem a cap partit. Ja t'he dit jo que Gran Canària té jugadors que tot sol cobra, tots els que cobren els meus jugadors, tots junts, tot l'any.
0: I Martí Vives, i en Martí, incluït en Martí, també, has d'incluir Martí.
1: Digue, però nosaltres no me n'anirem a Gran Canària pensant que perdrem. Ni quan venguin els cap aquí també pensaran que perdrem.
0: Clar,
1: no, tot el contrari, nosaltres creiem que poden guanyar tots els partits i hem confeccionat la plantilla pensant en guanyar tothom i hem poden competir bé tots els partits. Ara, dit això, hem de ser realistes, hem de saber qui som, hem de saber on som, i també la gent ha d'entendre que el de la campanya de socis va molt més enllà de ser aficionat o no ser aficionat. Evidentment, si ets aficionat t'has de fer soci, i si ets aficionat a l'equip t'has de fer soci, si ets aficionat a un bàsquet i vols venir a qualsevol partit també t'has de fer soci, perquè no podem esperar que tinguem equipos a l'èlit sense fer una petita aportació sabent el que costa ja avui en dia tot el que costa. Vosaltres ho sabeu com a patrocinadors, l'aportació que feis, i bueno, un poc com t'he comentat, pues, la diferència és que hem de lluitar contra equips de pressupostos molt més alts i que nosaltres no podem ni arribar. Que jo tampoc no és que demani tenir aquest dobbers, perquè jo no sé si tingués tant de dobbers, no sé si ho decebrim en ja. Que me'n posaria en un problema.
0: Després me'l gastaries, eh? No.
1: Segurament, mira, segurament, això m'ho va contar un director esportiu, no diré un nom, però un director esportiu d'un equip gran que ara està CB, Me va contar que ell, quan estava un equip petit, pues, el que li va passar, el primer any que va passar l'equip gros,
0: sí.
1: Que va passar que, clar, els jugadors varen passar a costar el que li oferien a, els jugadors que li oferien a ell, que ell creia que valien X, pues, valien X per dos. Mm-hmm. Perquè estava un altre equip. I, clar, i el deia, però, men, aquest, aquest jugador val X. Clar. Li deia, no, no, no, però és que tu ets tal equip, clar, i tal equip... nosaltres demanem això.
0: Exacte, més clar. No, no, no,
1: sí, sí, sí,
0: no,
1: sí, li, no. Li, i m'ha dit, diu, m'ho van fotre un palos
0: d'espant. De caldeu.
1: Però, bueno, bueno, al final, quan ja tenen tant de dobles, pues, en certa manera, pues, ho suren, i jo crec que ja està més o menys com a predisposant, no? Ja saben... que no podran treure jugadors a preus més econòmics perquè saben que tenen dobles i ja els agents ja van a fiblar-los.
0: Martí Vives, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Temporada que comença, posant la primera pedra, i la veritat, estem molt, molt convençuts de que anirà bé aquesta campanya per al Figui Mallorca, i ojalà comencem amb bon peu, aquest 20, dia 25 davant el Palmer, almenys començant bé.
1: Clar que sí. Molt bé, me som molts i esperant que molta gent pues, mos recolzi fent-se socis i sobretot que mos recolzi no agradaria també.
0: Exacte, que és el més important. Gràcies, Martí, cuida't.
1: Forta ferrada, Joan.
0: Gràcies, gràcies, Martí.
2: La Zona Roca.

0: Link también en sumó tres apariciones en la Young League y es el 13º fichaje. Otro centrocampista más. 29 he contado yo. No caben todos aquí, Luis. Aquí tendremos un problema de overbooking ahora, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Bueno, creo que se cierra el mercado esta noche, ¿no? Si no voy mal.
0: Esta noche, sí, por fin.
1: Sí, hay que esperar un poco a ver si hay alguna salida. Hombre, sobre el papel, la verdad que 29, 30 jugadores es una barbaridad, ¿no? Es una plantilla excesivamente grande y bueno, y hay que ver cómo se gestiona, ¿no? Pero bueno, como digo siempre, doctores tiene la iglesia. Si el club ha encontrado tener esta amplitud y esta profundidad de plantilla, bueno, vamos a ver cómo se gestiona. Está claro que ahora hay jugadores que van a quedar pues en un tema un poco residual sobre el papel, pero bueno, vamos a ver cómo transcurre los meses y la competición y si todos tienen cabida o algunos tienen que buscar otro acomodo, ¿no?
0: Biel, 29 jugadors, això com se gestiona? Perquè durant la temporada jo estic segur que en Luis García trobarà seu 11, com a molt entraran 4 jugadors en rotació o 5 com a molt, però la resta miraran la temporada des de la banqueta o la graderia. Això és bo o és dolent, Biel?
2: Bueno, l'avantatge és que el míster té moltíssimes variants, moltíssimes opcions per triar. Jo personalment crec que són massa i espero que pugui haver qualque sortida perquè és molt difícil de gestionar una plantilla tan llarga. És veritat que la segona divisió ha moltíssim de partits, que ha lesions durant la temporada, però al final, com a míster, haver de deixar 7 o 8 o 10 persones desconvocades cada setmana és difícil, no? És difícil perquè els jugadors tenen egos, perquè els jugadors volen jugar i quan les coses no els hi van bé, pues, és molt senzill començar a criticar i crear grupitos, etc. Per tant, jo, personalment, com a entrenador, no m'agrada tenir plantilla més llarga de 24. És veritat que dins d'aquest 28, imagino que en comptes qualcun de la cantera que pot anar a cavall o inclús pot acabar anant cedit o jugant al filial, però la part positiva d'això és que, òbviament, ahir ho comentàvem, que té moltes alternatives, que hi ha molts de jugadors que han posicions doblades, inclús qualcun que pot jugar molt polivalent, com Antonio, que pot jugar a la millor a tres puestos, aquest centrocampista que heu comentat, que ve de l'Eix, que també pot jugar a diverses posicions. Crec que és dins del que és una sort per míster i s'haurà de banyar, això serà del complicat per ell.
0: I tu, Luis, tindries una plantilla com 29 tios en el vestuari?
1: Yo sobre todo lo que veo es que hay jugadores que en estos momentos por la edad, por las circunstancias, creo que para mí es contraproducente, ¿no? Que jugadores como Cumbula, Orejuela, David López, Luna, algún otro que me deje por ahí, Jan Salas, son jugadores que si no van a tener mucho protagonismo, no sé hasta qué punto es bueno tenerlos ahí sin jugar, ¿no? Y ni siquiera en el filial. No sé yo si esto es bueno o es malo, ¿no? Pero ya digo, yo encuentro que es demasiado. Yo también coincido que creo que es una plantilla excesivamente amplia y yo también coincido en que como mucho, 24, 25 es más que suficiente. Además, teniendo un filial que en un momento dado también se puede echar mano, como ha demostrado la pretemporada, con jugadores como Jandro, como Aymar, como Cés, que están ahí un poquito también muy cerca del primer equipo, ¿no?
0: Això, Biel, o destaques molt durant la setmana i en els partits o estàs llest, o sigui, veuràs tota la temporada des de la graderia o la banqueta. És a dir, màxima pressió, màxima competència cada dia a l'entrenament, no, Biel?
2: Sí, és el que he comentat abans. Per una banda, és positiu perquè obliga a tothom que estigui molt enxufat, però si en el principi hi ha 10 jugadors que veuen que facin el que facin, pues, no tenen minuts o estan desconvocats, pues, és molt fàcil que aquests jugadors se venguin a baix, deixin d'entrenar a tope i siguin, entre cometes, una mica problemàtics. Això és una feina difícil del míster. Jo dubto molt que quedi en tant de jugadors. Crec que avui hi haurà qualque novedat i hi haurà moviments. Però si no, dic, és una feina important pel cos tècnic i també pels jugadors de no rendir-se i de veure que hi haurà molta competència i que entrenen a tope o dimensió tostada. I això, vull dir, no, també és benefici.